0: papi l'emissiu.
1: Un cop parlero.
2: Presentat per la cuola del centre occità de l'Albizès.
3: Sulla giundos de Radio Albizès e RCF País.

0: Aș plafați pere d'aventura a quel biațe. Aș avut un gran curațe.
1: Merci, Mirocoț, amans. Bejeș, ei fați avalul niu că pușcării pa-i fa, apreși. Grașa tu e adiu, beni de fa, un gran pelerinațe. Goodbye.
2: L'abbraçado che mi dono, alla modo texano, mi dà iso come un citrone praissat, e un handshake mescla fo la ma. Mas pas lucur. Qu'es de vengut a quel peire, a quel pellegrin en quisto d'essential? Es cambieren pas nostros adreisos. Es pas periem un nunquam retrorsum, es a dire un samai tornat. Es pas non plus d'aqueles marins sombrés dans les nuits noires, cantats per Victor Hugo. Es sonque un pellegrin ordinari, como usem totes sus aquesto terra. Mas lo pellegrin abio descobert a sus 12 ans un perfil femenin que gardava dolorosament dins son cœur e qui li permetió de viure ara un oblido de família en pas en la val.
3: Bé, venen d'augir un raconte pla per tu quent, amb aquells dubiels que s'erupavistes d'empiei 60 anys e que se torno a trobar dins l'ubilatze un bibiou quan t'ereu pizzus. Una canxú per il·lustrar qua, o Motera Moirano, una canxú de Paulina Camaquin.

0: Sej amb el Centre Cultural Occità del Bicès, Xuxo Ràdio al Bicès, en partenariat amb RCF País Tornés. Com havent un buixí de temps davant nautres, anem a escoltar un pitzot text que se troba dins el llibre de mans batut de que surcos gran paire. E aquel text se diz lo davantal de gran maire. E l'autor lo ten de Maria Teresa Lacumba. Marisa.
1: Me pensi que los zubes de duei xavu pas xoquez un davantal. Beleu, bautres, bon souvenés. Las mamás e las mametos portavu un davantal per aparar lor vestit de dezust, perquè aviu pas tantos gardoraubos como duei. Demai ero pus aigit de lavar un davantal de coton qu'un raubo, qu'un oblodo o un cutiliu fatses a me d'autres tissuts. D'en premier, lo davantal de gran maire servicio a protezi la raubo. Mais, e mai d'aco, servicio de gan per sorti un plat trop cau de la cugineido. Avio pas en caro inventados las mitanos de fornel. Fagio meraviglio, tabe, per freta las lagrimos de jefantus e de begardos per netezza los murnels avucardits.
2: En tornen dal galinier, lo davantal carezzavo los ios o los cotinus defrezzits o los ios pascamiets esperits. Quan passavo de munde a l'ustal, lo davantal rescundio los infentus crentuses que s'estremavo pels cutilius de la mamà. Quan fasio frets, elo relevavo lo davantal per s'acaptar braces e espavolos. Mas, quan fasio cau e que padenetzavo sus la cusineio, s'enfretavo la caro per n'espungar la susur. Aquel tan brave davantal fasio tabe ufici de couflet en lo brandiguen al dessus del fioc quan paticio a reprene. Es el que carezzavo tabe patanus e legno seco jusqu'a la cusino e totes los legums de l'hort quan ti abuio pas cap de panier pausito. Après los pesenus, benyou los caulets.
3: En fi de sasú, s'emplenava de la spuma tombada dels arbres. Quan dunes arribava subran a l'ustal, calio beire, cusi lo davantal biel, brandicio, leufats la pusco de sa dela. Quan tornava l'ur de la soupe, gran maire, al cap de l'escalier de deforo, brandicio lo davantal per sonar los homes en campestre e lor dire qu'er ur de sa taula. Quan lo pastis de pomo er procuets, ero ame lo davantal que gran maire lo tirava del four per lo pausar sur relais de la fenestra lo temps que se defrezzisse, non pas que duei, sa pizzuno figlio lo tira del conselatur. Sens empauma. Autre tances, autre biais de fa.
4: Caldrà esperar forces annades per inventar un nouvel vestit que pues o fa tantes treballs com l'antic davantal. Dansem, me diries? Venirà sai que calux, iei, pas que de pensar a les muntanyes de microbis que se podreu apausar el davantal dins un xulos tornado de treball. La veritat, la xulo causa que els efants d'un coper ha s'ho atrapat empatitzant el davantal de la mamà o de la mamà és l'amor.
0: Aquells que heu conegut la vida campestre dins la jornada de 1940 o de 1950, se souvenen de davantals de l'almamet d'aquella època. Pensi que em pot dir que era el cutel suïssa de vestits talament rendió de servicis. E arriben ara a la fi de l'emissió e vos en diré al reveire, Marisa.
3: Adicias, al coquebé.
0: Nicola.
1: Al reveire, al coquebé.
0: Francesa.
2: E bien, Leo.
0: Renat.
4: Al reveire, al coquebé.
0: E io si la vet, che vos digi al reveire a tutos e a tutes e al coquebé. E clavant l'emissió en escutant lo meu país de la Talvera.